0: Estamos en directo en Barcelona, estamos escuchando a Jordi Turull.
1: Per Catalunya. És una victòria de Junts per Catalunya perquè ja van veure les intencions
0: de
1: Junts de fer més política que justícia. Y por tanto,
0: y amnistiado después de que el Tribunal Constitucional haya